0: Y queremos hablarles ahora de la lectura fácil, que es el método que adapta textos para hacerlos accesibles a aquellas personas con dificultades de comprensión lectora. De esta manera se garantiza el acceso universal a la información. Y a partir de aquí nace la Asociación Lectura Fácil. Es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para que la lectura, la cultura y también la información llegue por igual a todo el mundo. Es una asociación que nacía en 2003 en Cataluña y que en 2015 llegaba aquí a las islas. Katia Meir es su actual presidenta y hoy nos acompaña. ¿Cómo estás?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Moltes felicitats, porque he conocido yo este método y todo el trabajo que hacéis desde la asociación y me parece absolutamente necesario este método, introducirlo, acercarlo a la población, porque puede haber muchas circunstancias y muchos motivos que nos alejen, ¿no?, de la información, de la cultura, de la lectura, ¿no? Hay muchos tipos de dificultades lectoras, ¿no?
1: Sí, està clar que l'accés a la informació i l'accés a la cultura és un dret, així està reconegut a legislació internacional, estatal, autonòmica, però clar, si no posem mesures per fer-ho fàcil, resulta que tenim un percentatge important, se xerra quasi d'un 30% de població que té moltes dificultats de comprensió lectora, i xerram de persones amb discapacitat intel·lectual. Jo professionalment me dedico a la discapacitat, però també gent gran amb deteriorament cognitiu, gent nouvinguda que ja xerra català o xerra castellà, però encara té dificultats. Xerrant de persones amb deteriorament cognitiu després d'un dany cerebral, o, per exemple, d'haver passat a vegades un càncer, un ictus, xerram de persones amb trastorn de salut mental que, per exemple, estan molt medicades. És a dir, el primer, llegir, clar, ho aprenem de petitets, ho fem, la majoria de la població ho fem cada dia, però realment és un exercici difícil, necessitem concentració i necessitem memòria, i això són dues coses que apartem amb molta facilitat. Amb una depressió, és una malaltia que ens pot afectar a qualsevol, és una de les primeres coses que perdem, aquesta capacitat de concentració. O, per exemple, si jo un dia estic molt nerviosa, molt angoixada perquè me preocupa, tinc un problema familiar o laboral o el que sigui, què me passa? Que ja fa un test i a lo millor llegeixes un paràgraf i el llegeixes una altra vegada i dius, és que no estic entenent res.
0: Clar, no? Afecta a nostra concentració, a poner el foc, tienes tantes coses en la cabeza que desfocalitzes, no?
1: Exacte. El que passa que jo, fins en el moment, me passa de manera puntual, però hi ha gent que li passa constantment, és a dir, que té dificultats, però té dret a la informació i té dret a la cultura. Clar. I amb aquesta norma internacional de la lectura fàcil, que afecta a la redacció però també en el disseny, ho facilitam moltíssim.
0: Com és, per fer-nos una idea, com és esta lectura fàcil?
1: És una norma, va néixer en els anys 60 a Suècia, és a dir, que ja té història, després ha fet tot un recorregut, l'UNESCO en els anys 70 també se comença a preocupar, i a final dels anys 90 la Federació Internacional de Bibliotecaris comença a normativitzar, que això llavors s'ha anat revisant i, per exemple, aquí a Espanya ho tenim recollit a una norma ENOR. Llavors ja és difícil d'explicar, però hi ha moltes recomanacions a nivell de redacció. Per exemple, utilitzam frases molt curtes, sempre prioritzam, sempre que sigui possible, l'estructura subjecte, verb, predicat, punt i a part, subjecte, verb, predicat, sempre que és possible. Eliminant subordinades, eliminant frases complexes, cercam sempre la paraula més quotidiana, que més se coneix.
0: Menys tècnica.
1: Exacte. I si qualque vegada hem d'utilitzar una paraula complexa, l'explicam, o posam exemples, o fem comparacions. És a dir, és tota una metodologia que en el principi sembla difícil, però és pràctica. I després és molt important també el disseny. Fem una lletra de cos 12, cos 14, un bon interlineat. S'utilitzen sempre lletres, tipografies de lletres

0: sense serigrafia, és a dir, que no duguin adornos, que siguin molt clares, no abusant de les negretes, utilitzant només les majúscules per fer titulars, no per fer un paràgraf, estructurant-se informació un poc com a nivell periodístic, no? El més important en el primer paràgraf, i així aniríem desglosant paràgraf de 6, 7, 8 línies. Justifiquem sempre l'esquerra, que això et xoca molt a la gent, però que les línies no siguin iguals mos ajuda a no perdre-mos entre línies. En el cas de la literatura, que és el que nosaltres ara més volen difondre, perquè existeix una literatura adaptada a lectura fàcil que està en creixement i que s'hi van incorporant ja autors contemporanis, pues, clar, són llibres curtets d'unes 80-90 pàgines, s'estructuren sempre en capítols, és a dir, que ara que és original no estigui en capítols, l'adaptació sempre se planteja en capítols curtets.
1: Claro, la metodologia existe,
0: sí.
1: No? Estas son un poco las características muy generales.
0: Sí, molt generals,
1: no?
0: Molt generals.
1: Luego también se puede adaptar, yo diría que casi a cada individuo, ¿no? Y a las necesidades particulares.
0: Exacto.
1: Pero claro, la metodologia llega a los lugares, por ejemplo, centros educativos.
0: No, aquí, bé, els centres educatius és increïble, però costa molt, això ja cerca a nivell d'Espanya, perquè nosaltres podem presumir de moltes coses, però a nivell de lectura fàcil som una de les comunitats que anem més endarrere, llevat de les associacions que fan molta feina amb persones amb discapacitat intel·lectual, quasi no és conegut, i a nivell educatiu aquí mos queda molta feina a fer, perquè sobretot a secundària és que fa moltíssima falta, vull dir que és professional, sobretot els orientadors, però els professors coneguin aquesta metodologia, perquè nosaltres molt xerren de que fan exàmens adaptats, que fan adaptacions, però nosaltres quan veiem el material, clar, dèiem no, però hi ha moltes mesures que podríeu aplicar per nens que tenen des d'un nen amb dislèxia, un nen amb una discapacitat intel·lectual.
1: Clar, hay necesidades educatives que son muy concretas y que con esta lectura fácil, o sea, al final nos hablaría de inclusión, ¿no? Tú incluyes a ese alumno que tiene esa dificultad, pero haciendo lectura fácil va a adquirir los mismos conocimientos que el resto sin necesidad de adaptar la clase, ¿no? O clar.
0: Exacte, només és adaptar el material. I a més, quan tu ho tens en ment, és molt fàcil i per exemple, les lectures, nosaltres, clar, de moment és complicat, perquè Espanya és el segon país, després de Suècia, on s'editen més llibres en lectura fàcil, literatura. A més, cada any això creix de manera molt guapa, però, clar, encara mos queda molt de camí. Però jo sempre dic que a un institut de secundari, les lectures que tenen obligatòries o recomanades, com els hi vulguin dir, han de ser lectures que tinguin la versió adaptada a lectura fàcil. És a dir, que una classe tothom llegeixi el mateix llibre, perquè a més els llibres en lectura fàcil se cuida molt l'edició, és a dir, són llibres guapos perquè cuida molt l'edició.
1: Claro, pero uno puede preguntarse claro, estás bajando el nivel en comprensión lectora, y estamos hablando, ahora nombrabas la secundaria, ¿no? Uno llega a secundaria con una comprensión lectora básica, ¿no? Quiero decir, no podemos renunciar a
0: no, això seria lo desitjable, però la realitat és que a les classes hi ha molt d'adolescents que no tenen aquesta comprensió lectora. Llavors, no accedeixen en els llibres que estan llegint els companys. Estan llegint un conte, estan llegint una adaptació que, en sa més bona voluntat, els hi fa la professora o el professor, però els hi fa un resum, no els hi està fent una adaptació, perquè moltes escoles, hi ha escoles que tenen llibres de lectura fàcil, però no saben que les tenen. Vull dir, i no és, en absolut, no és rebaixar el nivell. Això insistim moltíssim, és fer de pont. És a dir, jo tinc companys amb discapacitat intel·lectual que només podran llegir en lectura fàcil, o que només poden llegir en clubs de lectura fàcil que són molt guiats. Però per una part molt important de la població és un pont. El que passa que és o no puc llegir perquè m'estàs donant un llibre que no estic entenent res, o comença a agafar aquest hàbit en llibres adaptats a lectura fàcil. També els llibres adaptats a lectura fàcil no són tots iguals. Depèn de lo estricte en què adaptem la norma. Si l'apliquem de manera molt, molt estricta, serà un llibre molt, molt fàcil. Si no l'apliquem de manera tan estricta, no ho és tant. I llavors hi ha diferents editorials i n'hi ha que l'apliquen de manera més estricta i n'hi ha que no tant. Però és un pont, perquè la realitat és que ara tenim una població que no pot llegir llibres perquè no les entén, i és així de clar.
1: Claro, esto abre el debate hasta el infinito, porque es verdad que lectura fácil nace con ese objetivo de hacer accesible la lectura a toda la población, sí, ¿no? Que el acceso sea universal, y estamos hablando de dificultades que en ocasiones tienen que ver con las circunstancias, ¿no? Puede ser por un tema lingüístico, pero hay esas dificultades que tienen que ver también, que son muy generacionales. Ahora hablabas de alumnos de secundaria, así en genérico, que tienen serias dificultades para la comprensión lectora. Esto nos habla de otras muchas cosas, de no tener hábito, de no tener un hábito seguro. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que yo creo que sirven mucho para fomentar esta metodología nueva y hacerla llegar a más lugares, al final también nos resta, porque los niveles de comprensión lectora, no tengo ninguna duda de que los jóvenes de hoy están muy por debajo de los de nuestros mayores a nivel de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque leemos menos.
0: Sí, yo no.
1: Porque dedicarle horas a un libro es como una pérdida de tiempo, en fin, por multitud de cosas. Y esto debería preocuparnos, ¿no? La lectura fácil es una alternativa, pero no debería serlo, ¿no?
0: No, vull dir,
1: en alumnos de secundària, sí, a mi me parece que no.
0: Sí, exacte, vull dir, clar, no hauria de ser així, i però bueno, és la realitat.
1: Clar, però què ha passat para que en secundària no comprendamos lo que leemos?
0: És la realitat que teníem. També és vera que no és el meu camp que jo domini més, vull dir, per exemple, clar, jo vinc de lo contrari, jo vinc de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, i jo sempre poso el mateix exemple. Jo tinc amics en carreres universitàries, màsters, postgraus, vull dir, és a dir, amb una formació increïble, i per plaer no llegeixen mai, o quasi mai, i tenen una oferta infinita. Bueno, fan altres coses, vull dir, aquí cadascú fa el que vol. Però jo coneixia persones amb discapacitat intel·lectual que passejaven llibres, que sentien una atracció per llibres, però no els entenien, no podien, a l'home miraven els capítols, les fotos, intentaven mirar i no podien. I en la lectura fàcil es plaia de dir, he llegit un llibre. És a dir, i això és el que molta gent no sap, és a dir, l'emoció per la cultura a vegades no està lligat en la formació.
1: No, clar que no.
0: I en la lectura fàcil el que fèiem és obrir portes a gent que les tenia tancades. En el cas de secundària, jo és això, que veig que molta gent se queda enrere. I, per exemple, jo què sé, La Celestina, hi ha la versió adaptada a lectura fàcil. I dins una classe és que no se notaria quin llegeix cada llibre. Evidentment, a la versió en lectura fàcil se redueixen els personatges, se redueix la història, mai se falsifica, això no és com les pel·lícules de Hollywood que fan el que volen en les adaptacions dels clàssics, aquí no, se respecta molt. Però tothom llegeix el mateix llibre, se pot seguir la classe, i això és el que nosaltres volem, i que per la majoria de gent això sigui un pont per llavors accedir a textos més complexes,
1: claro, para coger el hábito y después ir a los textos más complejos.
0: Però que te donin un text que no s'entén és molt frustrant, se passa molt malament.
1: Sí. Y sobre todo, bueno, también cuando más pequeños, ¿no? Nos hemos centrado en la secundaria, pero la comprensión lectora en los primeros años, ¿no? Cuando empezamos, ¿no?, a hacer lectoescritura, no todos los niños avanzan al mismo nivel, no todos avanzamos al mismo nivel, y puede ser muy frustrante.
0: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en esos niños sí que solo va más material adaptats, més pensant en nens. És vera que hi ha materials infantils adaptats a lectura fàcil, però vaja, nosaltres sobretot ens centrem en gent adulta o adolescents.
1: ¿Cómo son vuestros clubs de lectura?
0: Són molt guapos. Jo és que m'emocionen molt. El nostre club de lectura fàcil se fa veu, se fa lectura en veu alta. Se reuneixen un pic per setmana, se llitgeix en el moment, allà una horeta, i hi ha una dinamitzadora perquè són dues dones fantàstiques que ho fan superbé.
1: A on vos reuniu?
0: Enguany la nostra campanya era fer-ho a biblioteques públiques de Mallorca, fer-ho a biblioteques, i clar, això és com una experiència pilot, perquè nosaltres el que fem és que gent que fins ara no ha entrat a les biblioteques entrin, i això, l'han fet a professionals de les biblioteques que s'han dedicat a cercar feines. En varen fer un Esporles, que ja s'ha tancat, que sobretot eren dones grans i dones nouvingudes que volien aprendre català. Ara en tenim una marxa a Lloseta. N'hem fet un durant un mesos que ha estat molt emotiu en l'Associació Balear de Parkinson, que per exemple, clar, és gent amb un nivell cultural alt, però clar, en algunes persones que la malaltia ja està molt avançada i molt medicada, clar, pèrdua de memòria, inclús dificultats per llegir, i ha estat aquí molt guapo. Ara aturem per l'estiu, setembre tornarà a començar fer coses a Porta Colom. Ara la setmana passada varen començar a la biblioteca de Sineu.
1: Cercarem la vostra agenda, perquè és infinita, veig. Associació com voltros, com la vostra empenta. Associació Lectura Fàcil, crec que esteu per xarxes.
0: Estem per xarxes, sí, Instagram i Facebook.
1: Vos cercarem perquè la gent que està interessada participar en vostres clubs de lectura. És una manera de...
0: Són oberts, sempre oberts a tothom.
1: Idò, moltíssimes gràcies, felicitats pel projecte, Cati Amer, que és la presidenta de l'associació aquí a Balears. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies. Nosotros seguimos, enseguida pasamos consulta.
2: Hoy por hoy Mallorca.
3: En la Central del Oro le ofrecemos un servicio profesional de compra y venta de oro, con tasación transparente y pago inmediato. Hay cosas que pueden valer mucho más de lo que se imagina. Joyas, monedas y relojes valorados con rigor, experiencia y máxima discreción. Visítenos en calle Pascual Ribot número 3, en Palma. La Central del Oro. Confianza y profesionalidad.
4: Queríamos hacer algo diferente para el baño.
5: Algo actual, con estilo. Y de buena calidad.
4: Por eso fuimos a Durán. En Durán encuentras cerámica y soluciones de baño de los fabricantes más innovadores. Materiales de calidad y el asesoramiento que necesitas en cada fase de tu proyecto. Encuentra más información en gduran.com.
5: Cuando elegir bien, lo cambia todo. Durán, siempre cerca de ti.
6: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. Centros comerciales Portopí y Fan. Infórmate en soloptical.com.
7: Ya está aquí, Universidad de Mallorca, donde encontrarás estudios universitarios y másteres oficiales. 4 campus, en Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaime III y online. Formación innovadora, titulaciones oficiales con alta empleabilidad, prácticas en empresas y proyectos sociales. Estudia en ADEMA, ven a descubrir tu vocación y tu futuro. Universidad de Mallorca, tu campus.
8: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
9: ¿Pero y eso?
8: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
9: Ya ves cómo mola, tío.
8: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
10: El mejor mueble, al mejor precio.
8: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
11: ¿Te han dicho que tienes poco hueso y no pueden ponerte implantes?
12: En Quirón Salud Dental, con All-on-4, tus dientes fijos el primer día.
11: La mejor solución estética y funcional, con sedación y sin dolor, realizada por un equipo multidisciplinar acreditado con la seguridad de un entorno hospitalario.
12: Pide tu cita en Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All-on-4, te hará un estudio sin compromiso.
9: ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta? 10 y 11 de junio en Svaluar Museu eForum 2026. Ven a debatir sobre sostenibilidad, innovación y cambio climático con expertos como el climatólogo de Televisión Española Jacob Petrus o el oceanógrafo Ricardo Aguilar. Analizaremos el futuro de nuestros recursos hídricos y la salud del Mediterráneo. Inscríbete gratis en emallorcaexperience.com. Con el apoyo de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, Agència d'Estratègia Turística, Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Garden Hotel Group, Autoritat Portuària de Balears, Globatècnic, Melchor Mascaró, Aenor i Saica Natur.
13: Certificats mèdics Canovas.
14: Has de renovar el carnet de conduir o necessites un certificat mèdic? T'oferim rapidesa, bons horaris i fàcil aparcament. A la rotonda de Son Moix, S'Escorxador, Palma Nova, Santa Ponsa, Espar de Manacor i al centre comercial El Campo, Mallorca. 10% de descompte amb cita prèvia. Grup Canovas Punes.
13: Certificats mèdics Canovas.
15: Los lunes pasamos consulta.